tuy sơ chí tuy mù tí huy xí là nhanh chí bí yang trừ chí xí bí wang kia gù dế gung gù nô bí chá chí hạ xén chó kia lù phí hư xí bài xô xén chó kia lù phí hư xí bài xô thán đá kia gì xén xí bí ni xén chóng yang yên xí bí lì xén hư